0: o salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandia.
1: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, es cosa de todos y totes. Ayuntamiento de Oliva.
2: Todo lo que te interesa, te lo contamos en copegandia.com.
3: Cope Onda Naranja.
4: 90.6 FM.